0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Exigeix a l'administració insular que assisteixi a modificar els reglaments d'usos lingüístics de la institució que ha rebut 158 al·legacions d'entitats i particulars, totes contràries a la proposta. El conseller del grup socialista, Eduardo Ropsi, critica que la modificació impulsada mesos enrere pel govern del PP al Consell només respon a la seva voluntat política de rebaixar la protecció del català com a llengua pròpia de Menorca. La proposta que es debatrà al proper ple de la corporació advoca per arxivar l'expedient en haver plantejat dubtes sobre el procediment seguit, especialment la manca d'informes i tràmits preceptius de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Consultiu o l'Institut Menorquí d'Estudis. Ropsi destaca que han passat més de 4 mesos des del final del termini de presentació d'al·legacions i que la modificació que intenta el PP ni és necessària ni s'ha tramitat de manera adient, ni respon tampoc a una necessitat urgent o específica dels menorquins. L'única raó de ser de la modificació del reglament és, apunta, rebaixar la protecció del català com a llengua pròpia de Menorca i com a idioma preferent a l'àmbit administratiu. Ropsi recalca que l'elevat nombre d'al·legacions, 158, el converteix en una xifra rècord de la institució que demostra que alguna cosa no s'ha fet bé. I canviem ara per parlar del Consell de Govern, que ha autoritzat el projecte de construcció d'una nova promoció de 14 habitatges de protecció pública a l'OP. L'actuació s'emmarca en la llei 4/2025 de 18 de juliol d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl mitjançant projectes residencials a les Balears, una normativa creada per donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que afecten especialment els residents de les illes. Amb aquesta promoció, l'OP incrementarà el parc públic d'habitatge disponible per a famílies que necessiten accedir a un habitatge a preus assequibles. El projecte forma part de les actuacions que impulsa l'IBAVI a tot l'arxipèlag. Segons el govern, la promoció de l'OP és una de les 37 actuacions de l'IBAVI que es beneficiaran de la declaració d'inversió d'interès autonòmic. En conjunt, aquestes promocions permetran construir més de 765 habitatges públics a les Illes Balears. Sentim el portaveu del govern, Toni Costa.
2: Formen part del pla de xoc del govern en matèria d'habitatge per facilitar l'habitatge a preus assequibles en els ciutadans residents a un solar situat a l'avinguda de la indústria o una inversió declarada d'interès autonòmic. Aquestes promocions es beneficien de la declaració, com he dit, d'interès autonòmic que permet un procediment express per accelerar i fer la màxima via possible la construcció d'habitatge públic a les Illes Balears.
1: A més, el projecte menorquí s'integra dins el conjunt de promocions que actualment tramita l'IBAVI, que superen els 1.200 habitatges públics arreu de l'arxipèlag, una de les principals mesures incloses en el pla de xoc autonòmic en matèria d'habitatge. L'Ajuntament de Sant Lluís ha incoat 13 expedients sancionadors per abandonament il·legal dels residus únicament durant el mes de maig passat, mentre que des de començament d'any la xifra total d'infraccions sancionades puja a 44. Des del consistori han subratllat que les dades revelen que dels 44 casos només 13 corresponen als residents de Sant Lluís, mentre que la resta, el 70,5%, procedeixen d'altres municipis. Una tendència que consideren que confirma el fenomen de turisme de residus. L'Ajuntament ha reforçat de manera notable la presència de l'inspector de Medi Ambient i de la policia local, coincidint amb l'inici de la temporada estival, un període en què l'abandonament d'estis i mobles a la via pública es fa especialment visible a les urbanitzacions. El Consell Insular renova el conveni amb els ajuntaments per impulsar la dinamització econòmica dels municipis. L'acord, dotat amb 370.000 euros, permetrà finançar activitats de promoció econòmica i inversions destinades a millorar mercats municipals i zones comercials. La quantitat es manté respecte a l'any passat, quan el Consell va incrementar de manera significativa la dotació del conveni, passant dels 108.000 euros als 370.000 actuals. Aquest augment va respondre principalment a la petició dels ajuntaments d'incorporar despeses d'inversió dins la convocatòria, així com el fet que els consistoris havien justificat àmpliament les ajudes rebudes en concepte de despesa corrent. Del total de la partida, 130.000 euros es destinen a despeses corrents i 240.000 a inversions. L'objectiu és afavorir projectes que contribueixen a revitalitzar els municipis, dinamitzar la vida social i comercial i fomentar el desenvolupament econòmic local.

0: projectes residencials a les Balears, una normativa creada per donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que afecten especialment als residents de les illes. Amb aquesta promoció, Aló incrementarà el parc públic d'habitatge disponible per a famílies que necessiten accedir a un habitatge a preus assequibles. El projecte forma part de les actuacions que impulsa l'IBAVI a tot l'arxipèlag. Segons el govern, la promoció d'Aló és una de les 37 actuacions de l'IBAVI que es beneficiaran de la declaració d'inversió d'interès autonòmic. En conjunt, aquestes promocions permetran construir més de 765 habitatges públics a les Illes Balears. Sentim el portaveu del govern, Antoni Costa.
1: Formen part del pla de xoc del govern en matèria d'habitatge per facilitar l'habitatge a preus assequibles en els ciutadans residents o un solar situat a l'avinguda de la indústria o una inversió declarada d'interès autonòmic. Aquestes promocions es beneficien de la declaració, com he dit, d'interès autonòmic que permet un procediment express per accelerar i fer la màxima via possible a la construcció d'habitatge públic a les Illes Balears.
0: A més, el projecte menorquí s'integra dins el conjunt de promocions que actualment tramita l'IBAVI, que superen els 1.200 habitatges públics arreu de l'arxipèlag, una de les principals mesures incloses en el pla de xoc autonòmic en matèria d'habitatge. L'Ajuntament de Sant Lluís ha incoat 13 expedients sancionadors per abandonament il·legal de residus únicament durant el mes de maig passat, mentre que des del començament d'any la xifra total d'infraccions sancionades puja a 44. Des del consistori han subratllat que les dades en revelen que dels 44 casos només 13 corresponen als residents de Sant Lluís, mentre que la resta, el 70,5%, procedeixen d'altres municipis, una tendència que consideren que confirma el fenomen de turisme dels residus. L'Ajuntament ha reforçat de manera notable la presència de l'inspector de Medi Ambient i de la policia local, coincidint amb l'inici de la temporada estival, un període en què l'abandonament d'estèrics i mobles a la via pública es fa especialment visible a les urbanitzacions del municipi. I el Consell Insular renova el conveni amb els ajuntaments per impulsar la dinamització econòmica dels municipis. L'ACO ha dotat amb 370.000 euros per permetre finançar activitats de promoció econòmica i inversions destinades a millorar mercats municipals i zones comercials. La quantitat es manté respecte a l'any passat, quan el Consell va incrementar de manera significativa la dotació del conveni, passant dels 108.000 euros als 370.000 actuals. Aquest augment va respondre principalment a la petició dels ajuntaments d'incorporar despeses d'inversió dins la convocatòria, així com el fet que els consistoris havien justificat àmpliament les ajudes rebudes en concepte de despesa corrent. Del total de la partida, 130.000 euros es destinen a despeses corrents i 240.000 a inversions. L'objectiu és afavorir projectes que contribueixin a revitalitzar els municipis, dinamitzar la vida social i comercial i fomentar el desenvolupament econòmic local. Sentim la consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltabull.
2: L'acord permet finançar l'activitat des de promoció i d'inversió econòmica en els mercats municipals i a les zones comercials. Aquest conveni del departament cerca fer feina conjuntament amb els ajuntaments per aconseguir revitalitzar l'activitat dels municipis, animar la vida social i fomentar el desenvolupament econòmic. Per això destinem 370.000 euros amb despesa corrent i després també amb la despesa d'inversió de 130.000 anteriorment, l'han passat a 240.000 euros.
0: Les actuacions subvencionables inclouen, entre d'altres, l'organització de fires comercials, mercats artesanals, campanyes de promoció de consum local i activitats d'animació als espais públics. Pel que fa al repartiment, Ciutadella rebrà 74.000 euros, Maó 73.000, Lo 43.000 i la resta de municipis entre 30 i 40.000 euros cadascun. L'Ajuntament de Maó és el més transparent de l'illa i el tercer de tots els consistoris de Balears, així ho indica un estudi de la plataforma d'Intra que ha analitzat tots els municipis de l'arxipèlag de més de 10.000 habitants a partir de 184 paràmetres de control. Maó compleix 135, el que suposa un 71% del total, i és l'únic ajuntament de la nostra illa que aprova al manco la meitat dels requerits. Encara entre els 10 millors de Balears trobem a Ciutadella amb un compliment del 44%, que la deixa en setè lloc. Carme Rivera, portaveu de Dintre, assegura que els ajuntaments més grans solen complir més amb aquests objectius, però posa també en valor altres municipis com el d'Es Castell, que queda en novena posició amb un 40% de compliment.
3: Puede suceder también que en los pequeños municipios, es cierto que puede haber

0: Avui por hoy. Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy Menorca. Luis Soler.
3: Hola. El cert és que sempre comencem amb... Benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dijous, 11 de juny de 2026. Sempre comencem amb la clara idea de que obrim els nostres micròfons per compartir. I l'emoció es viu també a la casa, amb l'acomiadament d'en Àngels Barceló, sense anar més lluny. Però sos un punt i seguit, la Ràdio Natura, ho sabeu bé, i tenim moltes coses a viure i a compartir, almenys d'aquí fins a les 2 de la tarda, el nostre programa, o sigui que benvinguts, i anem a enfocar cap endavant, a viure el present i enfocar cap endavant. Però me permetran començar per mirar cap enrere. Aquest passat, aquests dies passats, hi ha hagut uns quants concerts de Bad Bunny per Espanya, i vostès es demanaran i què pinta ara mateix. Bueno, entre altres coses perquè hi va haver menorquins i menorquines que els agrada aquest tipus de música i se'n van anar cap allà. Però no hem deixat res ni de Bad Bunny ni de la seva música, sinó del fet de que es va fer una enquesta entre molta gent que acudia en aquest concert. Molts d'ells eren de Puerto Rico. Vale. És curiós perquè resulta que empren ells de manera habitual la paraula maón. I s'utilitza habitualment a Puerto Rico per referir-se als jeans, als pantalons de tipus vaquero. L'explicació és fàcil d'entendre, almenys si relacionem un poc el fet del vincle entre la fàbrica de teixits del blau maón que hi havia un temps a Cala Figuera, a la Port de Mó, i en aquest teixit, ja la terminologia de la paraula ha quedat de manera important en aquell país. De fet, la gent jove ara empra molt la frase guayar maón, que literalment significaria fregar els pantalons, i que sempre popularment amb un sinònim de lo que seria perrear, perquè m'entenguin. Doncs sí, estem en boca de la gent de Puerto Rico, i tot per aquesta il·lusió. És com a poc, almenys, curiós. I així és com obrim el nostre programa, amb Guayar Maón, que està doncs, en el lèxic de gent que hi viu bastant lluny de Menorca, però que ja veuen estar present també, i que ha tornat aquests dies als concerts, al voltant dels concerts de Bad Bunny. Ara el que fem és mirar cap al cel. Volem saber quin és el temps, la meteorologia que tenim prevista per al dia d'avui. Una informació que ens apropa Noelia García. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Maó i 25 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol amb cel poc ennuvolat. Bufa vent moderat de tramuntana amb possibles ventades fortes i temporal marítim amb onades de 3 metres d'alçada. Demà divendres pujaran les temperatures, màximes de 26 graus a Ciutadella i 25 a Maó i una mínima de 18 graus a la capital. Es mantindrà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent moderat de component nord. És una informació d'AEMET.
5: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
5: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi.

0: también al mismo tiempo. Es decir, la exposición es un conjunto, habla de, está muy conectada con la naturaleza, pero también con el patrimonio, ¿eh? con la belleza del patrimonio, ¿no? Que en este caso es Roma, pero vosotros tenéis también un patrimonio importantísimo, ¿no? Y después también hay otra obra dos artistas franceses, Lionel Sabaté y Jean Denon, que son de la misma generación que Tony también, están alrededor de los 50 años. Lionel trabaja con los restos de la naturaleza, con el polvo. Presentamos unas fotografías que están reveladas con polvo. Lo dejo ahí para crear también, ¿no?, ganas de ir a verlas, con los restos de la desembocadura del Delta del Ebro, porque yo quería que él hiciera un trabajo para mostrar en la Galería de Barcelona que fuera hecho en Cataluña.
1: Me pica mucho la curiosidad, ¿no? Luego tendréis...
2: Vas a venir, ¿no?
1: No, desde luego, pero luego no sé si vais a tener que pasar el mocho y limpiar, o el polvo se queda ahí en el cuadro.
0: Se queda enganchado, vale. Pero ahí está, es decir, lo ves, ahí están los restos.
1: Bueno.
0: Y Lionel Sabaté, que ha sido finalista del premio Marcel Duchamp el año pasado, es un premio importantísimo de arte, dialogó también con Jean Denon, que es un artista del sur de Francia, de Sète, que trabaja con los materiales de construcción. A él le interesa mucho trabajar con el ladrillo, el cemento, todo esto que se hace tan duro, pero representa la naturaleza. Es decir, él pinta flores, ¿no?, que hay más frágil que una flor, ¿no?, pero lo pinta con cemento y con polvo de ladrillo. Y también son unas piezas muy matéricas, son maravillosas, ¿no? Y acabamos con vamos a lo microscópico, ¿no?, con la obra de Pepe Hernando. Es un artista que trabaja sobre lienzo y que su obra pues llega a nuestro interior, ¿no? Llega a nuestras células, ¿no? Está pintada como si fueran esto, las organizaciones celulares, lo cósmico también, ¿no? Entonces, digamos, están todos conectados, pero son todos muy, muy diferentes.
1: Tengo interés y curiosidad. Es verdad, Sonia, que en los últimos tiempos hemos visto esa profusión del arte. Desde el principio, Canal Vertí hizo una clara apuesta por este motivo, con lo que ya tenéis un recorrido. ¿Notáis también un poco que se va creando ese público que le gusta, que sea reiterativo en el sentido de aprovechar estas ocasiones para acudir al arte?
2: Sí, completamente. De hecho, una de las connotaciones de Canal Vertí es que somos reconocidos, somos un boutique hotel reconocido después de, pues ahora es la sexta temporada ya que llevamos abiertos y que llevamos realizando y colaborando con galerías y artistas. Y muchas veces, los clientes nos preguntan, oye, pero ¿cuándo es este año? Como cada año son fechas diferentes, depende, ¿no?, pues de las galerías y de los artistas y demás. Pero sí, estamos súper orgullosos de ser reconocidos como hotel boutique en un entorno de arte. Tanto arte y música, como bien sabes, ¿no?
1: Pues agradeceros que lo pongáis a nuestra disposición, la de todos nuestros oyentes. A partir de hoy, esta exposición de la que hoy hemos comentado y hemos compartido con Sonia Pons, con Rocío Santa Cruz, gracias a las dos por habernos acompañado hoy y buenos días.
2: Gracias a todos.
3: Gracias. Gaudí del sabor del formatge Mahó en Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
4: Amante de la brasa, descubre esa parrilla de Slago en Calambós. Carnes premium con vistas al puerto. Angus, chuletón, T-bone y tomahawk. Además, arroces, tapas, cocina menorquina, vinos selectos y música en vivo. Y para los peques, zona infantil. Reserva en zaparrilladeslago.com.
5: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, patata blanca Ull Vermell de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 50% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, salmón de 2 a 3 kilos, entero o medio, a 11,95 euros el kilo, un 36% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y el millor preu.
6: Dedicatòria, amb Bep Portella.
7: Hola, molt bon dia, bona hora, ben trobats. Avui tenim el gust de presentar un llibre i recomanar la seva lectura. Us he de dir que jo el vaig obrir amb una certa prevenció. La vida d'un maonàs desconegut que va viure a cavall entre els segles XVIII i XIX. Temia que fos una biografia densa i feixuga, però per altra banda coneixia alguna obra anterior del seu autor, en Guillem Sintes Espasa, i això m'inspirava confiança i interès. En Guillem Sintes és historiador, encara que professionalment s'ha dedicat a altres feines. Un poc és el que em va passar jo. És una persona discreta que se sent millor si passa desapercebut. Potser per això no sigui un nom amb el qui pensem quan mos demanen per historiadors menorquins actuals. En feines prèvies s'ha dedicat sobretot a la història de l'art i de l'urbanisme a Menorca, més a la part de Llevant insular. En aquest llibre mos vol presentar la vida i miracles del maonès Francesc Seguí Valls, que és un personatge de novel·la. Vull dir que segur que en Alejandro Dumas hauria pogut escriure una trilogia sobre ell. La primera pregunta que em vaig fer és com és possible que una vida que es va apagar fa 200 anys pugui donar lloc avui a un relat de més de 300 pàgines, o quasi. Pres vaig trobar la resposta. Sintes va accedir a més de 100 cartes personals d'aquest personatge, la majoria creuades en familiars, sobre les quals vesteix l'itinerari públic i privat d'aquest home. Són cartes íntimes, en les quals Seguí se sincera davant son pare, que presumim dèspota, sobre la seva vida, la consciència moral, el desenvolupament familiar i la fragilitat dels seus negocis i projectes. Aquestes cartes, Sintes les fonamenta i contrasta amb una feina d'arxiu i té la habilitat de situar cada etapa en la que divideix el llibre en el context històric en el qual sobreviu en Francesc Seguí. I vaja quin context: les dominacions estrangeres de Menorca, el període de l'obertura d'Europa al Marroc, la Revolució Francesa, la Contrarrevolució, l'aparició de Napoleó, i ha posat aquests noms, i n'hauria pogut posar més, perquè el maonès es va moure sempre a les més altes esferes del poder, a molts de països en els quals va viure: Portugal, Espanya, Itàlia, França, Anglaterra. Com pot ser que un jove de 20 i pocs anys, arribant des d'una illa apartada, pogués fer-se amb tants de personatges, amb tots aquests personatges? Sintes ho explica per la seva capacitat d'aprenentatge, l'agilitat de moviments, la facilitat de fer-se amb la gent, el sentit de risc que el jove té. A pesar de l'estat d'aquell Francesc Seguí, es va formar en dret i va dedicar-se a plets i representacions legals quan era jove, i en algun moment de la seva vida, el futur d'aquest home el mana per Europa, on desenvolupa negocis comercials d'importació, exportació, activitats immobiliàries, cases de comerç, subjectes sempre en els avatars de la política europea, tan inestable aquests anys, que fa que l'home s'enriqueixi i s'arruïni més d'un cop, per acabar també amb la carrera diplomàtica i amb les relacions internacionals. Però, més que tot això, el que m'ha apassionat és la relació de Francesc amb son pare. De jove, Francesc Seguí i Valls han de fer de grosses per Menorca, deixant grans deutes i creant mal nom a la seva família, amb un pare que es presumeix tirà i dos germans i una germana que es decanten d'ell. Per aquesta causa, Francesc ha de fugir de Menorca i es passa sa vida fent mèrits perquè son pare el perdoni, el reconegui i el reatematí com a fi i poder així tornar a sida, tot d'una, tornar per sempre. Però a mesura que es fa major, tornar només de visita. Cosa que mai farà. Aquesta línia de tensió i tensió Guillem Sintes no només la sap crear, sinó sobretot que la sap mantenir en el llarg de tot aquest relat. I és aquest fet personal, que li dona una dimensió més humana a una història que tot i els múltiples valors historiogràfics que té per descobrir l'Europa d'aquells anys, té, no assoliria el nivell d'interès que fa que us la recomani. La trobareu entre les darreres que ha editat l'Institut Menorquí d'Estudis. Francesc Seguivalls, Ideologia i poder, de Guillem Sintes Espasa. Bon dia.
8: Descubre Caipa, el rincón gastronómico del reconocido chef Omar Malpartida en el lago de Calambós. Disfruta de una explosión de sabores con productos traídos directamente de Perú y lo mejor del producto local. Relájate en nuestro pisco bar con los cócteles más exclusivos de la isla. Caipa, tradición peruana, alma menorquina, abierto mediodía y noche. Reserva ya en caipa.com.
9: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
10: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
9: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
10: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
9: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
11: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
1: Són les 12 i 43 minuts.
12: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 11 de juny amb Edu Zendan. Bon dia.
13: Bon dia, Lluís.
12: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: El govern de les Illes Balears ja ha activat una nova temporada del servei de vigilància de la Posidònia. Fins al proper 10 d'octubre, un total de 20 embarcacions, 5 d'elles a Menorca, patrullaran les aigües de l'arxipèlag per evitar que les àncores facin malbé aquest ecosistema protegit.
1: S'ha de remarcar que Balears concentra la meitat de totes les praderies de Posidònia d'Espanya. Enguany el dispositiu incorpora sistemes tecnològics de darrera generació per anticipar situacions de risc i aplicacions mòbils perquè els vaixells sàpiguen exactament on poden fondejar de forma legal. El responsable del servei de vigilància, Marcial Verdolet, destaca que les infraccions van a la baixa des de fa temps.
2: La passada temporada ja s'actuó en unes 180.000 actuacions, unes 100.000 de revisions de les ancles, en les quals un 6,4% estaven en fondejos irregulares. És una cifra que està bajando, és una cifra que se mantiene especialmente baja en las grandes esloras, que se ha notado bastante la información que se les hace llegar a través de cartografías, aplicaciones, regulación. La gente, prácticamente los patrones locales, la población local ya también está muy concienciada y se sigue haciendo trabajo con otras embarcaciones que vienen también de fuera.
1: S'ha de dir que la gestió balear de la Posidònia s'ha convertit en el gran mirall de tot el Mediterrani. Ciutadella ha acollit aquesta setmana la conferència final del projecte europeu Interregions Euromed Artemis, una trobada internacional on científics i administracions de diversos països han abordat els reptes del finançament i la restauració marina. Durant les jornades, els experts han pogut conèixer sobre el terreny un projecte capdavanter que es fa a la nostra illa, el pla de replantació i restauració de praderies marines que s'està duent a terme a Cala Blanca.
0: El Consell renova el conveni amb els ajuntaments per impulsar la dinamització econòmica dels municipis. L'acord, dotat amb 370.000 euros, permetrà finançar activitats de promoció econòmica i inversions destinades a millorar mercats municipals i també zones comercials.
1: La quantitat es manté respecte a l'any passat, quan el Consell va incrementar de manera significativa la dotació del conveni, passant de 108.000 a 370.000 euros. Aquest augment va respondre principalment a la petició dels ajuntaments d'incorporar despeses d'inversió dintre de la convocatòria, així com el fet que els consistoris havien justificat àmpliament les ajudes rebudes en concepte de despesa corrent. Del total de la partida, 130.000 euros es destinen a diverses despeses corrents, 240.000 a inversions. L'objectiu és afavorir projectes que contribueixin a revitalitzar els municipis, dinamitzar la vida social i comercial i fomentar el desenvolupament econòmic local. Escoltem la consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavui.
3: L'acord permet finançar l'activitat des de promoció i d'inversió econòmica en els mercats municipals i a les zones comercials. Aquest conveni, des departament, cerca fer feina conjuntament amb els ajuntaments per aconseguir revitalitzar l'activitat dels municipis, animar la vida social i fomentar el desenvolupament econòmic. Per això destinem 370.000 euros amb despesa corrent. I després també amb la despesa d'inversió de 130.000 anteriorment, l'han passat a 240.000 euros.
1: Pel que fa al repartiment, Ciutadella rebrà 74.000 euros, molts 73.000, Alaior 43.000 i la resta de municipis rebran entre 30 i 40.000 euros.
0: Més per Menorca ha participat aquest cap de setmana en l'Assemblea General de l'Aliança Lliure Europea, celebrada a València per defensar dues mocions centrades en problemàtiques que afecten especialment Menorca, l'accés a l'habitatge i també la connectivitat.
1: En matèria d'habitatge, el coordinador general de Més, Esteve Barceló, va reclamar que la Unió Europea permeti adoptar mesures específiques per protegir l'accés dels residents a un habitatge digne en territoris insulars amb mercats tensionats. Pel que fa a la connectivitat, va demanar reforçar les obligacions de servei públic, garantir freqüència mínimes durant tot l'any i millorar els mecanismes de control dels preus dels transports.
4: Menorca comparteix amb moltes altres illes europees problemàtiques similars, d'aquí que s'estigui fent feina amb un estatut propi per les illes dins l'àmbit de la Unió Europea, perquè des del continent moltes vegades no s'entenen problemàtiques que allà no es tenen. I aquí hem posat de relleu, per exemple, dues que són prioritàries per nosaltres, com són tenir una connectivitat justa i equilibrada i assequible, però també tenir un habitatge digne, assequible i que no estigui en mans de l'especulació.
1: Barceló va destacar la necessitat que Europa reconegui les singularitats dels territoris insulars i impulsi polítiques adaptades a la seva realitat per garantir les oportunitats i la qualitat de vida dels residents.
0: L'Ajuntament de Ciutadella anima la ciutadania a participar en l'estudi de Menorca sobre la igualtat de gènere, una iniciativa d'àmbit insular que es du a terme amb la implicació dels ajuntaments de Menorca i també d'altres institucions.
1: L'objectiu de l'estudi és conèixer millor la realitat menorquina en relació amb la igualtat de gènere i la violència de gènere, tant pel que fa als coneixements i les percepcions de la ciutadania com a les situacions que es poden produir en el dia a dia. Les dades recollides permetran disposar d'una informació més precisa per oferir una atenció més adequada a les necessitats de la població i impulsar activitats i actuacions ajustades a la realitat de Menorca. Per aquest motiu es fa una crida a totes les persones residents a l'illa perquè completin el formulari de participació. Recorda que les respostes són totalment anònimes i es demana que es contesti amb sinceritat per tal d'obtenir una radiografia fidel de la situació actual. Aquesta enquesta es pot respondre a través del formulari habilitat en línia disponible a la web del propi Ajuntament.
0: L'Ajuntament de Mó és el més transparent de l'illa i el tercer de tots els consistoris de Balears. Així ho ha indicat un estudi de la plataforma Dintre, que ha analitzat tots els municipis de l'arxipèlag de més de 10.000 habitants a partir de 184 diferents paràmetres de control.
1: Mó compleix 135 d'aquests paràmetres, el que suposa un 71% del total, i és l'únic ajuntament de la nostra illa que aprova al manco la meitat dels requisits. Encara entre els 10 millors de Balears trobem Ciutadella amb un compliment del 44%, que el deixa en setè lloc. Carme Rivera, portaveu de Dintre, assegura que els ajuntaments més grans solen complir més amb aquests objectius, però posa també en valor altres municipis, com el de Castell, que queda en novena posició amb un 40%.
5: Puede suceder también que en los pequeños municipios es cierto que puede haber dificultades técnicas, es evidente, pero hay ayuntamientos con recursos limitados que cumplen, diría que incluso mejor que ayuntamientos con un gran número de población alrededor, como puede ser el caso de Castell. Es un municipio mucho más pequeño que ronda los 8.000 habitantes y tiene un índice de cumplimiento de transparencia de un 40,76%, o sea, que es bastante elevado si lo comparamos, por ejemplo, con otro ayuntamiento como puede ser el de la capital de Palma de Mallorca.
1: Pel que fa a la resta de municipis, Sant Lluís es troba al lloc 16 amb només 30% del compliment dels paràmetres, mentre que es Mercadal està en el lloc 21 amb un 23%. Aló és el darrer dels ajuntaments que apareix a la llista, al lloc 33 amb només un 15%. Ferreries i Es Migjorn no apareixen, ja que no tenen els 10.000 residents mínims necessaris. A destacar que l'ajuntament més transparent de Balears és el de Santa Eulàlia de Riu, a Mallorca, a Eivissa, perdó, amb un 90% de compliment d'aquests paràmetres.
0: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
6: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
7: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
8: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
9: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
10: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: Toca economia. A continuació del nostre programa, reiem d'economia també amb el nostre company dels serveis informatius, Jordi Rivera, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Aquesta setmana s'ha conegut les dades que ha ofert PIME, Petita i Mitjana Empresa de Menorca, entorn a una enquesta que fa entre els seus socis per saber i conèixer un poc la seva facturació. Aquí no volem saber números o xifres, sinó sobretot percentatges, i saber com ha anat, de si millor o pitjor, respecte a l'any anterior.
11: Doncs, efectivament, PIME, tots els anys, el manco des del servei d'informatius ens té sempre molt intrigats amb dos aspectes. Per una banda, la seva enquesta sobre la situació de les urbanitzacions, de la que ja vam parlar ara fa un poquets dies. Però després ve que cada mes analitza doncs, com s'han comportat diferents associacions pel que fa, diferents patronals pel que fa a temes econòmics vinculats al turisme. I ha arribat ja l'enquesta del mes de maig. I primer gran titular, segons PIME. Hi ha bones sensacions amb un 34% d'empreses que sembla ser que han millorat la seva facturació respecte al maig de l'any passat. I bueno, per comentar-ho, tenim a l'altra banda desfil telefònic a la portaveu de PIME Menorca, Maria García. Molt bon dia.
0: Bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Aviam, el primer gran titular que veu difondre va ser això, és que les sensacions són bones per aquest motiu, que una miqueta més d'un terç de les empreses han facturat més. És així?
12: Sí, efectivament. Efectivament, un terç, sí, aproximadament, de les empreses, saps que nosaltres li feim aquestes enquestes de diferents sectors relacionats directament amb el turisme, doncs han tingut uns resultats millors que els que van tenir l'any passat. Majoritàriament els resultats s'han mantingut, no? Però sí que seguint el primer mes de la temporada, bueno, doncs, de qualque manera els empresaris, tinguent en compte les temporades anteriors, que bueno, costava una miqueta més arrencar, doncs, bueno, doncs, la sensació, la percepció que han tingut i els resultats que han tingut des de maig, doncs, han estat millors que els que van tenir l'any passat. La veritat és que a vegades mos costa, no?, donar una notícia amb un punt positiu, però aquest mes de maig ha estat així.
11: En aquest sentit, vosaltres veieu el bòtil mig ple, però també es podia veure per l'altra banda, mig buit, en el fet de que només un terç, o sigui, dos terços, no han millorat facturació. Per què teniu aquesta bona sensació? Per què ho veieu mig ple?
12: Bueno, nosaltres ho veiem mig ple, en positiu, perquè sí que veiem que quan hi ha un anàlisi per sectors, hi ha sectors en què pues, en les darreres enquestes pues, els seus resultats no eren massa positius, no? I aquesta temporada, inclús anterior, alguns dels sectors ja van començar a tenir uns resultats més positius. Evidentment, això va en detriment d'altres, no? Però sí que ens ha cridat l'atenció que els sectors en els que els costava més remuntar han tingut més bons resultats, no? Pot ser el sector de lloguer de cotxes o pot ser el sector de comerç, que tot i que no és majoritàriament que hagi augmentat facturació, sí que el percentatge d'empreses que ha augmentat facturació és més elevat que altres temporades o que altres inici de temporada. I, per tant, bueno, en aquest cas hem valorat que, bueno, que aquesta petita remuntada o aquest camí en positiu de sectors que potser no el tenien fins ara, doncs, ha valgut la pena que en general, ho destaquem com a més positiu.
0: De fet, una dada que destaca, ja ho esmentaves ara, és el de les empreses de lloguer de cotxe, que pel mes de maig han incrementat de manera molt notable, per cert, també respecte a l'any passat.
12: Sí, és així. Bueno, nosaltres encara no som capaços de definir exactament quin és el motiu, però sí que és una tendència que ja es va començar l'any passat, que les empreses de lloguer de cotxes han anat incrementat una mica la seva facturació. Clar, nosaltres el que sí veiem, quan xerram amb les empreses més en detall o amb l'associació que els representa, clar, nosaltres el que veiem és que hi ha demanda dels visitants, del perfil de visitant que tenim, d'anar a conèixer Silla. És cert que estàvem acostumats amb aquest sector en què doncs, els lloguers es feien d'una setmana, 10 dies, i tot això ha desaparegut pràcticament, molt pocs lloguers se fan d'una setmana, però sí que els lloguers més puntuals i amb una duració més curta s'han incrementat bastant. Crec que és un sector que el sector d'empreses locals de Menorca no ha fet un increment de flota en els darrers anys, no? Manté pràcticament la mateixa flota. I pensam que sols li ha permès pues, estabilitzar una mica la seva política de preus i potser pues, no anar tant en funció de la demanda que hi pugui haver.
11: Passam dels que els hi ha anat molt bé als que els hi ha anat manco bé, que són cafeteries, bars i restaurants. Ni un 25% ha facturat més que el maig de l'any passat. A més, recordo com el vostre portaveu de l'associació ja va comentar en acabar la temporada passada que havia estat un any complicat, difícil, que s'havien encarit molt els preus per diferents motius, i només començar aquesta temporada també havia esmentat que serà molt difícil poder trobar un equilibri entre uns preus més o mancos raonables i fer rendible els negocis, perquè tot s'està encarint molt. Què es pot dir de cafeteries, bars i restaurants?
12: Bueno, efectivament, ja ho deies tu, no és el sector que hagi tingut els millors resultats. Nosaltres el que observam, i sabeu també en altres sectors, és que les vacances s'han encarit.
0: Doncs ho farem agrair a Ana Maria García, secretària tècnica de PIME, que ens hagi atès avui al nostre programa. Moltes gràcies i bon dia.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Es la 1 mediodía en Canarias. Al menos 5 menores de entre 11 y 12 años han sido identificados por la policía en Burgos por haber agredido sexualmente de una niña de 12, de la que eran compañeros de clase. Ocurrió en una fiesta de cumpleaños, pero los presuntos agresores son inimputables. Todos ellos siguen además estudiando en el mismo colegio. Burgos, Pedro Sedano.
14: Una niña de 12 años han denunciado ante la Policía Nacional una supuesta agresión sexual cometida por varios compañeros de su misma edad. Según han confirmado a la cadena SER fuentes de Interior, los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de mayo, durante una fiesta de cumpleaños celebrada en un establecimiento público. Tras conocer lo ocurrido, el centro educativo donde estudian tanto la víctima como los presuntos autores adoptó medidas disciplinarias y expulsó a los supuestos autores implicados durante 5 días. Los padres de la niña denunciaron lo ocurrido ante Policía Nacional. Los presuntos agresores, sin embargo, tienen entre 11 y 12 años, por lo tanto son inimputables, no se les puede juzgar, y por este motivo la Policía Nacional se ha limitado a identificarlos y a remitir el informe correspondiente a la Fiscalía de Menores.
13: Primer CIS tras el caso Zapatero y el caso Leire 10. El PSOE se desploma y se deja casi 5 puntos en intención de voto, que pasan casi en su totalidad al Partido Popular. Adriana Jordá, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Los registros en Ferrat, los autos y las nuevas informaciones en torno a Zapatero y Leire 10 han pasado factura al PSOE. Pierden 4,9 puntos, del 36% de intención de voto al 31%. Según este CIS de junio, este desgaste lo absorben el Partido Popular, que crece en un mes 3,8 enteros y reduce la distancia con los socialistas en 4 puntos. Se elevan también, por cierto, Sumar y Podemos. El PSOE seguiría a la cabeza si ahora se celebrasen unas elecciones. En segundo lugar el PP y en tercero Vox, que cae medio punto. Completan esta tabla de partidos Sumar, Podemos, Esquerra y se acabó la fiesta. Sobre los principales problemas del país, los 4.000 entrevistados apuntan a la vivienda, a la crisis económica, a los problemas económicos, pero en este contexto crece mucho la preocupación por la corrupción y el fraude, que pasa del 10º puesto este mes al 4º lugar. Ningún líder aprueba. Pedro Sánchez es el mejor valorado con un 4,21 de nota, por delante de Yolanda Díaz, Feijo y Abascal.
13: Mientras, el Papa ya está en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se está viendo con algunos migrantes que han llegado a España en cayuco. Ahí está la corresponsal de la SER en Roma, Marina García, cuéntanos.
16: Así es, hace solo un momento, pocos minutos antes de las 12, hora canaria, el Papa León acaba de llegar a esta zona cero del fenómeno migratorio, un muelle de Arguineguín que hace solo 6 años había sido apodado como el muelle de la vergüenza, por las condiciones por las que habían pasado de hacinamiento casi 3.000 migrantes y que hoy, con esta visita del pontífice, busca resignificarse como el muelle de la esperanza. Entre el público, 2.000 personas canarios que materializan la solidaridad de esta última frontera de Europa y un 70% de migrantes, muchos de ellos que llegaron aquí en patera y que hoy y serán protagonistas del diálogo con el Papa, que hablará con personas que trabajan en salvamento marítimo, en acogida, y también con algunas voces precisamente en primera persona del drama migratorio. Situado León XIV en el palco con forma de onda atlántica, ese Atlántico donde el destino de muchos de ellos, a los que hoy el Papa León XIV, haciendo realidad el sueño de Francisco, quiere visibilizar, llamando también a la responsabilidad colectiva y de las autoridades.
13: Gracias, Marina. Se ha conocido esta mañana. Narcotraficantes han disparado contra agentes de la Guardia Civil en la ría de Punta Umbría esta pasada madrugada. Radio Huelva, Sara Castro.
17: La Guardia Civil ha frustrado un alijo de 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos en la ría de Punta Umbría después de que varios narcotraficantes abrieran fuego con armas largas contra los agentes cuando intentaban interceptar la descarga. Los guardias civiles repelieron la agresión y no se registraron heridos. En la operación fue detenida una persona y se mantiene la búsqueda del resto de implicados. Además, se intervino un arma corta hallada en uno de los vehículos utilizados para el transporte de la droga y varios casquillos y proyectiles proyectiles que serán analizados por criminalística.
13: Y el sector de los libros acumula ya 12 años de crecimiento constante. El año pasado ganó más de 3.000 millones de euros y se vendieron casi 200 millones de ejemplares. Nos lo cuenta Raquel García.
18: El negocio editorial va viento en popa, ya son 12 años creciendo. La venta de libros aumentó en 2025 un 3,3%, superando los 3.100 millones de euros. Son datos del gremio de editores que sobre todo destaca lo bien que marcha la ficción adulta y la literatura infantil y juvenil. Casi 200 millones de ejemplares fueron vendidos el año pasado y 90.000 títulos editados. Sigue mandando el papel, eso sí, aunque también aumenta el formato digital y los audiolibros. Y otra buena noticia, las librerías siguen siendo el principal canal de distribución.
13: Y ahora nos vamos al Mundial.
19: Mundial 2026, Cadena SER.
13: Sonia Luz, muy buenas.
20: ¿Qué tal? Muy buenas. Terminó la espera. Hoy se pone en marcha el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Tres anfitriones por primera vez. Y hoy arranca en un estadio de leyenda, en el Azteca de Ciudad de México, con el mismo partido que en el Mundial 2010, el México-Sudáfrica. Así que nos vamos hasta la capital mexicana con el equipo de enviados especiales de la Cadena SER y en concreto con el narrador de este primer encuentro. Cuéntanos, Lluís Flaquer, muy buenas.
21: Muy buenas. México vive entre ilusionado y agitado el arranque del Mundial. En lo deportivo, ilusión por ver jugar a su selección en el debut ante Sudáfrica en el estadio Azteca. 40 años después del Mundial 86, la pelota vuelve a casa, como reza el lema oficial del anfitrión mexicano. En lo social, agitación por el clima de contestación social que se vive en los aledaños del estadio, con varios colectivos, entre ellos la educación, tratando de colapsar los accesos en protesta por la alta inversión del gobierno en el Mundial en comparación con la desatención que ellos denuncian sufrir. Arranca el Mundial con este clima en el México-Sudáfrica a las 9 de la noche, hora española.
20: Y desde las 7 de la tarde, carrusel deportivo con este inicio de Mundial y con la primera de las tres ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión. México y Sudáfrica a las 9 de la noche hora española y a las 4 de la madrugada en España también. El segundo partido del Grupo A, que va a enfrentar a Corea del Sur y la República Checa. España va a debutar el lunes ante Cabo Verde en Atlanta. Hoy vuelta a trabajo en Chattanooga. Ya está despierto también Antón Meana. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
22: ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. 7:05 de la mañana aquí en Chattanooga y dentro de 4 horas entrenamiento de la selección, el primero después de 2 días de descanso, pendientes de Lamine Yamal, de Nico y de Víctor. Parece que los tres van a empezar a tocar balón con el grupo, no entrenamiento completo, pero sí empiezan a recuperarse. No quiere forzar Lamine Yamal para no romperse en el debut contra Cabo Verde, pero están bien los tres y van a poder ser de la partida en esta Copa del Mundo para Luis de la Fuente.
20: Gracias, Antón. Primer día de Mundial, por delante 104 partidos y todos en la SER y todas las noticias también en la SER a través de la radio, la web cadenaser.com, la aplicación de la SER y las redes sociales. Todos los partidos y todo lo que sea noticia al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
19: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
23: ¿Quién nos contesta?
24: Esto les contestamos.
25: No, no.
26: ¿Qué causa te lleva a protestar o a manifestarte? ¿Eres del club de los que protestan ante las injusticias como Mafalda?
27: Si vuelvo a oír protesto y se admite una vez más, no tendré más remedio que echarme a llorar.
26: ¿Te cansa la gente que protesta por todo?
28: Creo que ya es hora de tomar la calle ante todos los abusos que se están dando. ¡Basta ya!
26: ¿Cuál es la protesta más importante de tu vida?
29: Protesta, se admite.
26: ¿O de tu generación?
30: La protesta no ha lugar, abogado.
31: Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
32: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
26: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Protestar en la SER.
19: El Faro, con Laura Piñero, Cadena SER.
13: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
0: 1:08, escoltes, Avui per Avui Menorca. Avui hem començat el nostre programa i hem estat acomiadant-nos, en certa manera, d'en Àngels Barceló. També hem estat reient amb la Sònia Pons i Rocío Santa Cruz en torn a la nova exposició que s'inaugura avui a partir de les 6 de la tarda al Canal Bertí. Y nos comentaba precisamente Rocío Santa Cruz eso.
33: También creo que es una manera de ver el arte diferente, ¿no? En las galerías normalmente son espacios más fríos, ¿no? O por ejemplo también el arte se ve mucho en las ferias. Nosotros hacemos muchas ferias de arte, ¿no? En Madrid Arco, en París Art París o París Foto, pero también la obra se ve de otra manera. El público a veces es diferente. mente también, ¿no? A veces nos...
0: També hem estat xerrant amb Maria García, de PIME, entorn a l'enquesta que denota com han anat les coses a nivell de facturació dels seus socis. No tan malament per el passat mes de maig en comparació amb el mes de maig de l'any anterior, com ens deia la pròpia Maria García.
12: Majoritàriament els resultats s'han mantingut, no? Però sí que seguint el primer mes de la temporada, de qualque manera els empresaris, tinguent en compte les temporades anteriors, que bueno, costava una miqueta més arrencar, pues, bueno, pues, la sensació, la percepció que han tingut i els resultats que han tingut des de maig pues, han estat millors que els que van tenir l'any passat.
0: Això és el que hem tingut a la primera del nostre programa. Ara fem una pausa, escoltem dos bons consells i anem a l'Orfeó.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mou, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granela 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
0: És dijous i ens apropem a l'Orfeó Maonès saludant a la seva presidenta, l'Èlia Olives. Bon dia.
5: Bon dia, Lluís. Què tal?
0: Molt bé. Com va anar el passat cap de setmana per l'Orfeó?
5: Molt bé. Van tenir Escor Illa de Menorca, que van rendir homenatge a dos autors menorquins. Ja us ho va explicar en Toni Pons, el director. Manet Andreu, i van inaugurar una peça inèdita, o sigui, inauguració a nivell mundial, d'una peça de Deseo de Mercadal. Molt emocionant, molt emotiu i molt bé. L'únic és, aquell dia no, però que dilluns van tenir una notícia colpidora, i és que l'altre diumenge t'havia comentat, o sigui, dijous de la setmana passada t'havia comentat, l'altre diumenge, que havien tingut l'audició de sèniors, els adults, Estim Curro, no sé com es diuen, i que el diumenge un d'ells va morir mentre estava a un concert en el claustre d'un infart fulminant. En Ramon Gibernau, uròleg. Con lo qual, després d'haver-lo vist, d'haver dinat amb ells, d'haver xerrat, d'haver-lo vist sonar, s'il·lusió i tot, és una notícia que te deixa feta pols. Just no pot ser. Estem bé. O sigui que no som els nadie. Per tant, visquem avui el moment i cap endavant, cap endavant. I per viure cap endavant, aquesta cap de setmana, el tenim ple d'audicions, d'Orfeó. Dissabte 13, a les 12 hores, hi haurà l'audició dels alumnes de piano i els de capvespre, a les 5, hi haurà audicions de guitarra i piano i a les 7, bateria. És entrada lliure. I aquí sí que habitualment són més joves. Sí, són els alumnes. I després, diumenge, dia 14, a les 7:30, hi haurà l'aula de música de l'Orfeó que amb el cor i alumnes avantatjats anant feient coses amb ells perquè es puguin integrar, puguin acompanyar nosaltres a ells o ells a nosaltres. O sigui, és una cosa, no sé, molt polida. Perquè veus, el cor, que ja tenim una certa edat, jove, bien, i els infantils i jovenets, perquè ja són més grans, ja s'han anat a estudiar fora, que ens acompanyen a bateria, especialment, o guitarra, o piano, o hi haurà un cor d'infantors, o sigui, de menuts i no tant, però que ningú arriba a més de 8 anys, me sembla, que cantaran una peça, si tot va bé, en nosaltres o nosaltres amb ells. I això, jo, com a presidenta, me fa molta, moltíssima il·lusió. Aquesta és la veritat. I ens estem preparant perquè surti pues, moltíssim bé i perquè els alumnes es divertesquin, aprenguin, estiguin damunt de l'escenari i, bueno, és el que toca, és el que hi ha. I t'he de dir una cosa, Lluís. Va anar molt bé l'exhort aquell de puntualitat o, si no, no es podrà entrar.
0: Molt bé, molt bé.
5: Hi va haver una audició, una cantata del Col·legi Verge del Carme i tothom a les 8, a les 7, em sembla que era, tothom a les 7 era dintre. Ningú va sortir. I tothom es va comportar fantàstic. És cert que els he d'anar a cercar perquè fan xerramec en mig del carrer. I jo dic, va, o començam i tancant portes. I la gent, a les 7. I Antoni va dir, penseu-hi, i efectivament, tant el dissabte com el diumenge amb Escòrilla de Menorca, puntualitat britànica, 7 i un minut, començaven.
0: Així és com funcionen bé les coses, per part dels uns i dels altres, vull dir, per al gaudi del públic i també per qui fa l'espectacle, i tot rula,
5: és que,
0: tot
5: va bé. És que hi ha una cosa, quan jo me diuen, és que és molt difícil trobar aparcament. Avam, això no és la conversa que tenim tots, no hi ha aparcament. Doncs si saps que no hi ha aparcament, surts una mica abans per trobar-lo, però arriba en punt, perquè els qui han fet aquesta cosa no tenen per què pagar a lo dels altres. Però va funcionar. Ara només me queda una cosa i és que no encenguin els mòbils. No es van sentir cap. Però quan posen en marxa els mòbils, les pantalles, en els qui està al costat, li fa un reflexe i molesta.
0: Fa molta llum.
5: O sigui que, però bueno, Roma no es va fer un bon dia. O sigui que seguirem insistint i ja està, ja està. Bé. Molt contenta, la veritat, molt contenta. Estem arribant a final de curs als aus, tothom està cansat però feliç, tècnics, no tècnics, cantaires, professors, però ja estem a la recta final, per la qual aguantam i anarà molt bé.
0: Doncs la viurem i la compartirem, aquests moments que són tan especials dels alumnes que pugen per mostrar el que han après al curs i el fer-ho així junt és com una veritable festa, no? I en la que no falta ni la família ni els amics que venen a veure, són moments emocionants.
5: Sí, ho és.
0: En continuem. I bueno. Gràcies, Lali, com sempre, des d'aquí una forta abraçada i fins la setmana que ve.
5: Fins la setmana que ve.
0: Nosaltres
5: gràcies.
0: Ara fem just una petita pausa i, com és dijous, també reirem de tecnologia.
6: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
7: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis. Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, el teu operador d'internet i telefonia a Menorca.
0: Ser Tecnologia, amb Antoni Febré, de Social Chef. Bon dia, Toni.
8: Hola, bon dia a tothom.
0: Avui tornem a la Lluna. Hi ha tot un programa especial i anem veient que des de que vam recentment tornar a enviar a l'home a la Lluna, bueno, més que la Lluna, a fer una volta per allà, per la cara oculta, el que hi ha és tot un programa previst de que hi tornarem, i això està clar. Més pres, més tard, les coses necessiten un poc el seu temps, però les notícies no deixen d'arribar, que són més ràpides que l'home anant a la Lluna. Com, per exemple, el fet de que en Elon Musk, un dels empresaris que té fixat la seva idea d'anar desenvolupant el seu propi projecte, ha xerrat d'una fàbrica de satèl·lits per catapulta. I això sona molt ciència-ficció, però ja sabem que quan ve d'en Elon Musk, alguna cosa pot ser que hi hagi de veritat.
8: Sí, no, sempre és aquesta part, el duim en aquest senyor aquí, sempre en certa tecnologia per aquestes idees tan curioses que té, no? Que com tu molt bé dius, semblen ciència-ficció, però que al final algunes d'elles s'acaben materialitzant. I aquí el que ve a dir Elon Musk és, bueno, pues, vol instal·lar, que puguin instal·lar a la Lluna, a la cara oculta precisament de la Lluna, instal·lar com unes catapultes, que els que pensin en estil antic, no? Són unes catapultes però per energia magnètica, que ens permetin des de la Lluna tirar cap més endins de la Via Làctea, no? Més endins del sistema solar, perdó, enviar pues, satèl·lits o fins i tot, si un dia es va a Mart, no?, poder avançar material cap a Mart. No sé, una cosa un poc alocada d'aquestes idees, però que, bueno, que ja, que com a mínim des del punt de vista tècnic ja s'ha estudiat i sembla que hi hauria una certa viabilitat per poder-ho fer possible.
0: Sempre quan pensem en els coets espacials, hem de un poc ajudar els nostres oients a trencar aquesta idea de que el sortir de la Terra és la mateixa maniobra que es fa, per exemple, a altres indrets, com la Lluna. Primer de tot, perquè no hi ha atmosfera. Dit d'altra manera, no es necessiten grans quantitats de combustible com quan sortim o ens allunyem de la gravetat de la Terra i de passar l'atmosfera, perquè la Lluna no és així. I en Elon Musk ha dit, bueno, pues, què necessitarem? I s'ha inventat això, uns canyons de massa, que és un sistema que podria ajudar a catapultar, i en ser com si fos una catapulta medieval, doncs materials aquí o allà. Això és una cosa que, per cert, hi ha alguns que miren amb certa preocupació, més que res no per el sistema en si, sinó per el que en un moment determinat es pot arribar a llançar amb aquest sistema.
8: Clar, el que no sabem és que es pot arribar a llançar, no? Que, com sempre, totes aquestes coses acaben passant en el món armamentístic i cap a on, no? Si es pot llançar pues, de la Lluna cap a l'espai exterior, també de la Lluna cap a la Terra, no? I això és un cert dubte que està creant. Jo també, Lluís, vull lligar això a una altra cosa, no? Que el tema que diuen d'enviar homes, persones a la Lluna, clar, aquí tenen el tema de que necessiten després sortir de la Lluna, que es veu que es necessita molt menys energia, però no deixes de necessitar energia, no? I això també seria un sistema viable per després, diguéssim, el coet de tornada, poder-lo tirar cap a la Terra. Però, com dèiem, això són coses que es poden emprar per bé o per mal, i aquí és on pues, certes persones especialitzades pues, diuen que potser no sigui tan bona idea, saps? Que després s'ús que se'n pugui fer no sigui sempre, no?, aquesta previsió de que tot serà bo, tot serà bo, tot serà bo, però al final no, els humans tenen tendència a també emprar-ho per coses dolentes, no?
0: Certament és bé que existeix un denominat Tractat de les Nacions Unides sobre l'espai exterior que més o menys posa límits al que pots fer o pots deixar de fer. Per exemple, construir instal·lacions militars, doncs no es pot fer. O llançar armes nuclears des de l'espai, tampoc es pot fer. Però, bueno, una vegada que tens la tecnologia i ho tens tot preparat per poder fer-ho, qui te diu que no estan a temps d'impedir-ho? Això és un poc el que preocupa.
8: Sí, exacte, i més en una època on sembla que tots els tractats internacionals, no?, s'estan començant a quedar un poc antiquats, per no dir que ningú els hi vol fer cas, no? Amb la qual cosa, bueno, sempre hi ha cap punt. Això és una altra batalla. Jo t'he de reconèixer, Lluís, que sempre m'ha sorprès molt. Sé que té coses bones i que la tecnologia avança gràcies a tota la investigació per anar a la Lluna i Mar, no? Però, bueno, aconseguir que algú pugui viure a la Lluna és molt més complicat, no?, que intentar fer alguna cosa perquè tots puguem viure millor a la Terra, no? Mira, no diguem un poc il·luso, no?, però sempre tinc aquesta contradicció, no? Veig la tecnologia, el que avança, no?, pensant en tot l'espai, però al final dius, ostres, i no seria millor fer alguna cosa per viure bé aquí? No, pues, és un poc irònic, però sempre tinc aquest puntet, no?
0: I no puc evitar posar-me per un moment en la ment d'Elon Musk, o almenys intentar-ho, i si tu tens damunt la superfície de la Lluna doncs una catapulta que te pugui ajudar a posar en òrbita satèl·lits, què és el que trigarà a posar en òrbita per la Lluna un sistema de comunicació per API tipus Starlink, no? Com el que està posant a la Terra, o afegir-ne més a la Terra, o directament enviar-ne a Mart, o el que sigui?
8: Ah, correcte, correcte. Aquest és el tema. Si realment la idea està allà per una cosa, però en realitat tampoc defineix què és el que llançarà. En realitat el que presenta és la idea de crear una llançadera que es pugui traslladar a la Lluna i muntar-se allà, i a partir d'aquí pues, poder llançar coses que evidentment puguin resistir pues, el fet d'estar a l'espai, que com tu molt bé dius, allà no hi ha atmosfera de la Lluna i per tant la sortida cap a fora no és una sortida dura com és a la Terra, no? que necessites molta energia i que a més les coses necessiten fer front a altes temperatures. Això a la Lluna no es dona, no? I per tant tota la situació és diferent i el fet de treure-ho pues, seria relativament més senzill que haver-ho de llançar des de la Terra, no? És a dir, llançar un satèl·lit des d'allà més senzill que des d'aquí. Bueno, tot això, Lluís, fem un pot de ciència-ficció, si ho lligam a robots humanoides i etcètera, etcètera, t'endús tot això a la Lluna i acabes muntant allà una fàbrica de robots humanoides a la Lluna que es revisen entre ells i que no necessiten oxigen i que, per tant, envien, doncs, venga satèl·lits i venga coses cap a la Terra, no? Cap al redor de la Terra.
0: Doncs està bé, bueno, per imaginació que no sigui, però si no volen que ens quedem aquí amb la imaginació, no es preocupin, perquè la setmana que ve hi tornarem ja no amb imaginació, sinó amb certeses. D'aquestes o d'altres qüestions, la tecnologia sempre ens sorprèn i ens encanta. Toni, gràcies per haver-me acompanyat avui també, una forta abraçada i fins la setmana que ve.
8: Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu.
9: ¿Sabes que Fibralink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación, más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contratos sin permanencias. Fibralink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
10: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar la...

0: que ningú s'esperava. Bueno, qui tingui ganes de gaudir d'aquesta sorpresa cinematogràfica, doncs té aquesta opció.
1: Doncs la pel·lícula que se suma a les anteriors i encara podem sumar almenys alguna coseta a nivell petita pantalla. Arxiconeguda, l'entrada de la sèrie de Simpsons.
0: Ah, jo tinc molt clar, si vostès no saben de què anem a parlar ara, és que no és d'aquest planeta, sinó que acaba de baixar d'un ovni d'aquest del dia de la revelació. Si no, segur que identificarà la sintonia dels Simpsons. I és que aquesta setmana les plataformes, diguem-ne, que han estat una miqueta, o seran una miqueta ràquenes a l'hora de agafar i fer presentacions, perquè estem en ple mundial, i durant el Mundial es veu futbol, bàsicament. Això sí, Disney Plus, el dia 17, estrena només en plataforma un episodi doble que es diu, traduiré el títol, El maquillatge extrem dels The Simpsons, l'edició Homer. I la història va de que Marge agafa, queda per sopar amb en Homer i veu que aquest, en lloc de deixar els fills doncs amb una cuidadora, amb algú que els vigili, o de més, no, els ha agafat i els ha deixat a casa sols, no? Llavors Marge s'enfada i comença a tenir pensaments fantasiosos sobre versions alternatives de Homer Simpson. Tot a dir, és un episodi doble que s'estrena directament en plataforma el proper dia 17.
1: Gracias, Jordi. Fins la semana que ve.
0: Fins llavors.
2: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
1: Música per al nostre avui per avui, música, de fet, per aquest estiu. Joventuts Musicals de Ciutadella va presentar recentment la seva 54a edició del que és el Festival de Música d'Estiu. I avui ho comentem i ho repassem un poc amb detall amb el seu nou president. Xavi Seguí, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
1: La feina que es desenvolupa per part de Joventuts Musicals de Ciutadella ens proposa per aquest estiu, una vegada més, un poc en mirar d'apropar-nos al que és la música clàssica i amb un programa bastant complet, que comença ja a començar mes de juliol.
3: Sí, dia 10 tenim previst aquest inici de 54 festival i, com deies, bueno, és un altre any, una altra programació bastant completa. Tornem a programar 8 concerts al llarg de tots els mesos de juliol i agost. Els nostres concerts són en dilluns, ja com una tradició, des de fa molt de temps. I bé, ara, si vols, entrarem una mica en detall en cada un dels programes, però, bueno, des de l'organització, des de la Junta de Joventuts Musicals Ciutadella, estem molt satisfets per aquesta programació que vam presentar.
1: Probablement, sempre d'any en any, un intenta mantenir el llistó de la qualitat, que és el que també la gent reconeix en aquest festival.
3: Sí. De fet, la tendència dels darrers anys és que aquest llistó estigui el més amunt possible i molt satisfets, com deia, de la qualitat artística i de reconeixement també que rebem, tant des de dins l'illa com des de fora, que és una nova mirada que hem obert els darrers anys i veiem que, bueno, estem en una línia, no, correcta comparant-nos amb la resta de festivals d'aquesta índole.
1: Qui té l'honor d'obrir el festival?
3: Doncs mira, com ja també ve sent una tradició, tenim l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, dia 10 de juliol en el Teatre d'Esborn, que us presentarà un programa que es diu Sinfonia del Nou Món, perquè toquen la Sinfonia número 9 de Dvořák, Sinfonia del Nou Món, i també complementen el programa amb una obra de Florence Pride, que és molt significativa per ser una dona compositora afroamericana, nord-americana del segle XX, i bueno, tota aquesta part no reivindicativa que hi ha entorn a la seva figura.
1: I seguim en el mes de juliol per arribar al dia 14.
3: Sí, exacte. Tenim com a dos concerts bastant seguits i si hem començat forts, el segon concert és un dels plats forts, si més no, és més fort que tenim també d'aquesta programació, que comptava amb dos artistes internacionals com Pablo Sáenz Villegas, guitarrista, i Serena Sáenz, una soprano, que tots dos ja estan fent una carrera, no, arreu d'Europa i en el cas d'en Pablo Sáenz Villegas per tot el món, molt, molt, molt destacada. Tornarem a fer aquest concert en el Teatre d'Esbor per qüestions d'aforament i perquè, bueno, escènicament és un producte que ho requereix. I després, dia 20 i 27 de juliol, ens traslladarem ja en el claustre del seminari, tot i que dia 20, per qüestions escèniques també i acústiques, ho farem dins l'Església del Socors, espai annex en el claustre, i comptarem amb un projecte que es diu Héroe Desvelado, que ve avalat pel segell Fes Clàssica, que és, diguem, un premi, un guardó, que atorga l'Associació de Festivals de Música Clàssica, de la qual nosaltres formem part, ja des de fa un poc més d'un any, i rebrem Iliber Ensemble i Manuel Ruiz, contratenor, que mos presentaran peces i àries barroques. Per dia 27, rebre un grup de músics de quasi bé majoritàriament de les Illes Balears, l'Ensemble Orfila, que, com bé diu el nom, tocaran peces recuperades de música de cambra de la compositora maonesa Margarida Orfila. Això és un projecte liderat per la pianista i musicòloga Isabel Fèlix, que ja va estar en el nostre programa fa un parell d'anys. I bueno, arrel d'aquesta producció discogràfica de música de cambra de l'obra de Margarida Orfila, ho complementaran també amb altres peces de Franz Schubert. I ens situem ja en el mes d'agost, que el mes d'agost tornem a començar forts. Tenim un duet de violoncel i piano, tenim en Adolfo Gutiérrez Arenas i en Josu de Solaun, dos concertistes i en aquest cas també que s'ajunten per fer aquest projecte de música francesa, no? A finals des de 9, principis des 20, que titulen Parisien. I dia 10 d'agost sempre tenim lloc pel nostre recital memorial Antoni Guiló de piano, que du aquest nom per aquest primer pianista de joventuts musicals i que es diu Dansar sobre el mirall, un recital que ens oferirà un pianista mallorquí també, talent local, que és en Magí Garcies. I acabam ja dia 17 i dia 24. Dia 17 rebem també una altra proposta vinguda de Fes Clàssica, en aquest cas un ensemble, una formació emergent, de talent jove, que no són altres que Escambres, és un quintet de vent metall, que fan un programa sobre la folia, que és una, bueno, és una peça que té el seu recorregut en el Renaixement, i ells fan com una transformació d'aquesta folia, d'aquí el nom. El títol d'aquest programa, aquesta exposició.
1: I el 24, New Beginnings, amb The Rest Project. És això, nosaltres gaudim i disfrutem d'un programa de qualitat, el 54 que fa, i sumant. Xavi, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres per ser convidat.
4: Són les 2, la 1 en Canàries.
5: Hoy termina una etapa, comienza otra. Yo tampoco hubiera llegado hasta aquí sin este equipo. Ellos lo saben. Que os vaya muy bien. Y a los oyentes, que también les vaya muy bien. Y déjenme que les diga una última cosa a los oyentes. Cuídenles a todos y cuiden mucho a José Luis Sastre. Hasta la próxima.